0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck? Jo vull fer la...

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Picat Weekend.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com sí. Una de Girl Band?
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: sempre.
1: El cinema fantàstic torna a Sitges.
2: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
2: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
1: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
3: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
4: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
5: Escoltes ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Escoltes ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
2: A ICAT.

0: qui són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allupes la llengua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discurrito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les al·lèrgiques al pol·len.
12: ICAT Weekend.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
2: Engeguem mes d'octubre, nova sintonia. Ara sí, amb la veu, la música de la guanyadora de l'edició passada, de Chloe Riambau, i ho farem amb el guanyador de la darrera edició del Sona Nou 2026. Són els osonencs Plamoguda, que han guanyat el primer premi de la 26a edició del certamen. El segon classificat, ja ho vau veure, ho vau seguir en directe dissabte passat, o dimecres, que va ser el dia de la final, van ser Benny Dolores, que es van endur el Premi Joventut, i també el Premi Cases de la Música, i finalment Orella 2, que va guanyar el Premi Èxit. Els premis i accèssit són els que van rebre Mai Halis amb el Premi Verkami de Votació Popular i Eugènia Correia amb el nou Premi Red Carpet. Avui al programa tindrem a dos representants d'aquest grup osonenc de pop-rock alternatiu que es diuen Plamoguda, que són el Geni Cabau, veu i guitarra, i el Guillem Pagès, guitarra. Benvinguts.
3: Bona tarda, gràcies.
2: Ha passat una setmana ja des de la final del Sona Nou, heu pogut descansar, ja no hi ha nervis...
3: Jo he pogut aterrar i assimilar una mica el que hem fet.
4: Sí, jo també. I hem descansat bastant, que ens feia falta després de la nit.
2: Des del mes d'abril, que vam obrir la convocatòria d'aquest Sona Nou, han passat, doncs això, gairebé 5-6 mesos, que gairebé com un part. No sé qui va enviar la maqueta, qui va ser el que va decidir del grup penjar les cançons del Sona Nou?
3: Va ser el bateria.
2: Que sé el que és avui.
4: En sèrio? Sí, aquesta història és bastant bona.
3: És una història guai perquè estàvem... Jo era el meu cumple, el meu cumple és el 2 de maig, acabava el 3, i estàvem en Tomàs i jo celebrant el meu cumple sota els efectes de l'alcohol, en Guillem...
4: Sota els efectes de l'alcohol, a un altre lloc...
3: I l'Oleguer ens deia...
4: No, perdona. I l'Oleguer al concert de l'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi.
2: El Leroy Ramazzotti.
4: I des d'aquest concert ens diu... Perquè ens havia comentat i havíem dit no ens apuntarem perquè portem molt poc tocant, tenim una cançó feta, l'any que ve ja ens apuntem, tranqui. I no sé què li va agafar, que escoltant Leroy Ramazzotti ens va dir, tu, ens apuntem, us apunto jo. I ens va dir, i està el xat de WhatsApp, que fa molta gràcia, ara no el trobarem, però fa molta gràcia perquè... Bueno, va dir, bueno, li van dir, bueno, vale, apunta, ens provem, per veure com surt. I no ha anat malament.
2: I després van sortir cançons com Ja emprenya, que és l'última que heu gravat i que s'ha penjat ja a les xarxes socials.

0: Posem-nos a puesto, de fet a puesto és el nom de la primera maqueta d'aquesta formació d'Osona, Pla Moguda, i avui, per cert que no ho he dit, els vies de seu muntatge musical, el Nil Hernández, que també s'estrena el programa. I a dos membres dels Pla Moguda, el Jani i el Guillem, ja sabem que el que va enviar la maqueta i es va presentar el Sona Nou és el bateria, i per tant, doncs, aquí estan l'Oleguer Roca, salutacions, gràcies per presentar-te el Sona Nou, i des de llavors han passat això uns quants mesos. Com heu viscut aquest temps de la Sona Nou? Com valoreu aquesta experiència?
1: Molt enriquidora, diria jo. És veritat que hem viscut molt tranquils, perquè ens vam apuntar sense cap pressió i sense cap tipus de competició, només anar a disfrutar, i molt enriquidora, i l'hem disfrutat un colló.
2: Sí, és el que diu el Jani, o sigui, teníem tan poques expectatives, havíem fet a l'apuntar-nos, potser havíem fet un o dos concerts, i un acústic a un pis. I al llarg, de fet, ha sigut guai veure com hem crescut en confiança i en experiència a l'època que hem agafat, però alguna hem agafat al llarg del programa. És que el Sona Nou ens ha vist créixer, realment.
0: Aquí vau presentar 5 cançons. Ja hi havia La Fatxa, una mica la cançó emblema, A la Xina ja és estiu, que és el nou hit de Pla Moguda, Si estigués boig, Com ens hem de veure, i La Maria. Per tant, ja hi havia un EP també voltant, i tot plegat va començar a les Masies de Voltregà, entre Masies de Voltregà i Vinyoles, i allà fent versions, a poc a poc, vau arribar a autodefinir-vos com l'avantguarda de la música en català. Qui va ser que va fer aquesta frase?
2: Vaig ser jo?
1: La frase és d'en Tomàs.
2: És en Tomàs.
0: Tomàs. Sempre anem a assenyalar els que no hi són, eh?
2: Sí.
0: El Tomàs, que està ara fent un Erasmus... No, està estudiant a...
1: Un Erasmus.
2: Està fent rutes en barco a Utrecht.
0: Mira, a Amsterdam, als Països Baixos. Bé, com que no pot defensar-se, algú dels dos que expliqui...
2: No, jo crec que amb això volíem dir que ens agradaria veure'ns, o intentem ser, la punta de llança una mica de... que segurament no ho som, perquè hi ha grups com Dan Peralbo, jo crec que sí que és l'exemple correcte per parlar d'aquesta frase, o inclús Hipnosi, però més que ser nosaltres només l'avantguarda, formar part d'aquesta nova onada que hi ha a Catalunya de música de banda de rock molt guai i molt fresc, que ens encanta i és el que volem fer i volem formar-ne part.
0: Us podríeu assenyalar o comparar amb alguna banda que existís a l'escena musical catalana ara mateix? Faríem un consell al cartell i posaríem Pla Moguda, i qui més hi hauria en aquest cartell?
1: Jo per mi ho tinc clar. Jo, Pla Moguda, Hipnosi, Dan Peralbo i El Comboi,
2: sí.
1: Seria feliç.
2: Seria increïble, seria un somni.
0: Tres bandes. Alguna altra n'hi afegiríem?
2: Jo n'hi afegiria una, que és catalana, però que entra en castellà, que és Malmo 040.
0: Ah, aquesta ja la vol dir. Aquí us vam demanar referències.
2: És que som molt fans i el Jan i jo ens vam conèixer un concert seu. Bueno, que no es va fer el concert, va cancel·lar. Però ja ens vam conèixer fa 6 o 7 anys.
0: Molt bé, una altra. Estació de França. Us és una prova que vau fer el Sona Nou a partir d'un poema i, en aquest cas, vau posar-hi música. Va ser complicada, aquesta prova?
1: Va ser més complicat el musical, el poema, com... perquè van fer primer el riff de manera molt fàcil i molt orgànica. Va ser més difícil ficar la lletra dins d'aquell riff que van fer ells que no pas el musical poema en si.
0: Això sonava d'aquesta manera.

i els coloms voleiant com un instint, i el revolt amb el tren que ja s'atansa, l'home se'l mira preguntant-se si no és aquest, quin serà quin? Si no és aquest, quin serà quin? Si no és aquest, quin serà quin?

0: bitllet.
1: A l'estació de França, de l'Adrià Targa, en versió, en adaptació, musicació, dels... Pla moguda. La seva música veu de formacions que els han marcat, com per exemple Manel, Manel de la samarreta que portava el Geni Cabau quan va acabar el bolo aquest any de la final del Sona Nou, i no sé si en aquell moment encara no sabíeu que havíeu guanyat.
2: No.
1: I per què vas tirar aquesta samarreta? La duies ja de...
2: per canviar-te... Tots els outfits preparats. També duia una maleta amb 50 samarretes, per si de cas. Però sabia que després em posaria la del Manel. És un referent i l'havia de portar.
1: I no sé si referent ja d'abans de la música, quan vau començar en pla moguda, havia estat a concerts de Manel quan estava en el Sona Nou, després...
2: He dit que vaig conèixer Manel molt tard. O sigui, vaig conèixer Manel després de que pleguessin. Sabia la cançó del Boomerang, però no sé quin programa de tele que van posar, però la vaig conèixer molt tard. I em fa molta ràbia perquè no els he viscut en directe.
1: També quan vam guanyar el Sona Nou ja tenien una maqueta, i aquelles cançons com El mar, com El Bernat se't troba, ja les tocaven aquí en l'acústic d'ICAT, i fixa't que els grups sentim aquestes primeres cançons que fan quan tot just van creixent, i això és una mica la història bonica del Sona Nou. També heu vist créixer una altra banda, que és Dan Peralbio, El Comboi, i que també és un referent per vosaltres.
2: Sí,
1: i que també va guanyar el Sona Nou.
2: Totalment.
1: Quines referències teniu amb Dan Peralbio? A part de que és un nen com vosaltres...
2: Jo crec que en Dan Peralbio jo diria que és el nostre germà gran. El coneixíem des d'abans del grup i ens ha acompanyat en tota l'etapa, tant des d'abans de l'EP fins durant el Sona Nou, fins hauria de la final mateix estava allà.
1: I veu la primera connexió després de guanyar el Sona Nou? Va ser la saga d'Osona Continua. Què us va dir?
2: Quan va ser una abraçada enorme dels dos i moltíssimes felicitats.
1: Hi havia més bandes, hi havia els Gimnosi també entre el públic, hi havia, ara heu dit el cartell, estaven els Malmo, no sé si
3: hi
1: eren.
3: Sí, n'hi havia un segur. Sí?
2: Dos?
3: Hi havia dos.
1: O sigui que totes aquestes bandes ja teniu connexió, s'hagués pogut muntar allà mateix el concert aquest.
3: Hòstia, ha sigut brutal.
1: Del cartell que heu anunciat. I repassant una mica més coses del Sona Nou, tocar a Plaça de Catalunya, el Jani deia, és un regal, no?
2: Exacte.
1: Que, a més, explicaves que... Què feia, un any que la teva exnòvia...
2: Sí.
1: 5 anys,
2: un any,
1: ja?
2: No, 5 anys.
1: Et havia començat a ensenyar a tocar la guitarra?
2: Sí, exacte. Em va ensenyar a tocar la guitarra... Així em va ensenyar ella i vaig començar a tocar la guitarra per ella, i llavors, per coses de la vida, les parelles ho deixen, però jo vaig seguir, i clar, mai t'imagines un tio que mai ha fet una classe de música, ho deia abans, que em diuen que toquin quintes i els engeu la merda perquè no sé què són, acabar tocant davant de no sé quantes persones a Plaça Catalunya és un regal de la vida.
1: Què ha passat després de proclamar-vos guanyadors del Sona Nou? Alguna trucada? Hi ha hagut algú del poble que us hagi trucat? Algú que no sabíeu i que us va venir a veure el dia a Plaça Catalunya?
3: A mi, personalment, moltíssima gent. Sí. Gent que hi era i que no vaig poder veure pel que sigui, que m'ha enviat un WhatsApp dient, hòstia, jo vull que sàpigues que hi era, no t'he pogut dir res, però felicitats. Des de gent del barri, gent del poble, després hem sortit alguns diaris, no sé, m'he tirat enviant-me a diari, estàs aquí a la portada? Vull dir, molta gent i molt contents amb la rebuda.
1: El 9-9 d'Osona, potser?
3: Aquest mateix.
2: Portada del 9-9 d'Osona.
3: Això.
1: I no sé, l'alcalde de Sant Hipòlit us ha trucat ja o no?
2: És que jo soc de Gurb.
1: Ah, ets de Gurb.
2: Vam néixer, el grup neix a Masies, a Vinyoles, però jo soc de Gurb. Però...
1: Doncs l'alcalde de Burg.
2: A mi no m'ha dit res.
1: No? No? Esperem alguna trucada de les autoritats locals.
3: Algun alcalde, l'alcalde que vulgui ens pot trucar. No ho farem fàstics.
1: Molt bé. I algun altre moment especial d'aquesta recta del Sona Nou, d'aquest procés del Sona Nou? Com vau tocar l'Adam, no sé si recordeu algun, com vau passar per l'estudi Camaleó de l'Eix, perquè hem de dir que al final alguna mica una sorpresa, que tindrem l'experiència del que va passar a l'estudi Camaleó, on vau anar els tres finalistes del Sona Nou. Què recordeu d'aquest procés del Sona Nou?
3: Jo recordo que va anar molt bé, l'Aleix dirà, però ho vam passar, vam riure moltíssim aquell dia, va ser molt divertit, no només per el grup i l'Aleix, sinó també per l'equip que ja havia gravant coses que...
2: Jo sé una experiència, sí. M'emporto. Són la Gin i l'Abril, el grup de càmeres que ens han gravat el documental, sí. Que són les millors del món mundial.
3: Va ser molt guai, va fluir moltíssim. A veure, el tema tampoc era una sinfonia, en realitat, però era un tema xulo, va quedar... Estem molt contents amb el resultat i va ser fàcil, o sigui, currar amb l'Aleix va ser molt fàcil. Vam riure, va quedar bé, vam anar a dinar després. Què més es pot demanar?
1: Molt bé. Per cert, aquí ja ho has anunciat, jo ho acabo de reblar, d'aquí a 15 dies podreu veure el 3CAT, un documental sobre aquesta final del Sonou, amb entrevistes als tres finalistes, de manera que això ho podreu veure en aquest equip de producció de Sonou Televisió, i per tant viure el procés del lloc on graven cadascun dels grups, on assagen, i també de la final. Més cançons, més músiques. Mira, aquesta... La podries veure o podries presentar? Ara dic veure perquè acabes de fer un glob d'un got. Un cop begut i beguda l'aigua, presenta-la, va. Es diu Maria.
2: La Maria, hosti, abans que us ho he explicat ja, la Maria és la meva millor amiga, no és la meva parella, i ma mare voldria que fos la meva parella, però serem només amics i prou. Llavors una cançó d'amor, d'amistat.

0: Són cançons de pla moguda que han anat sonant al Sona Nou al llarg d'aquests últims mesos i que avui ens permeten, doncs, il·lustrar aquesta entrevista amb els guanyadors de la 26a edició del concurs. Estàvem repassant això, les fases del Sona Nou, quines han estat els moments més especials d'aquests últims 6 mesos i del dia de la final. Vau anar a celebrar tots junts? Hi ha hagut bona relació entre les 3 bandes finalistes, en Vene Dolores i Amurelladors, al llarg del concurs?
1: Hi ha hagut superbon rotllo. Des de la semifinal, diguéssim, que abans sí que hi havia molts grups i coneixies molta gent i era complicat quedar-se amb les cares de la gent. Però a les semis ja, amb Vene Dolores, va haver molt bon rotllo i em vaig posar molt content quan van passar, molt, perquè són, a part de que m'agrada la seva música, són persones increïbles i supersimpàtiques i superguais. I després, a Amurelladors, els vaig conèixer a la final, en Jani sí que van al dinar que vau fer.
2: Sí, he dit que el dinar del Sona Nou m'han dit que no es feia abans, jo crec que s'hauria de fer, perquè allà vam fer una germanor entre tots, molt, molt bonica. Ens hem passat 2 hores i mitja després del dinar parlant. I després de la final no vam sortir tots junts.
1: No, sortir no. Vam estar una estona prenent algú i xerrant, però ells no van sortir de festa, diria, després.
2: Ens vam separar. Nosaltres vam anar a celebrar amb els amics perquè no se'ns pugés la fama encara.
1: Sí.
2: I ells, jo crec que ells sí que van anar junts. Vene Dolores no ho sé, però Orelladors sí que sí, van anar por ahí.
1: Ah.
2: Van anar...
0: Molt bé. I després, esclar, la vostra bateria també és curiós, que és qui va presentar la maqueta, però ell també es va endur un premi perquè és el bateria dels Mayhalis,
1: sí.
0: I per tant, doncs, també va pujar a l'escenari. Amb qui se'n va anar? Amb Mayhalis o amb...
1: No, nosaltres, amb nosaltres. Amb Pla Moguda.
0: Ara ja té clar
1: Caballo
0: qui
1: ganador.
0: És el grup que s'hi ha d'apuntar. I més coses d'aquest procés... no sé si hi ha hagut algun moment més complicat que un altre, algun moment que heu dit, ostres, això ha estat difícil, aquesta prova no ens l'esperàvem, o com
1: Mira,
0: ho heu viscut?
1: Moment complicat del Sona Nou, crec que l'únic que hem tingut, jo diria, va ser el bolo de l'Estrella d'Am. A mi el primer tema se m'espatlla d'ampli. Si vam tocar 3 temes sense guitarra elèctrica, guitarra espanyola, baix i bateria. A mi em va donar una ansietat de cavall, jo estava convençut que no passaríem. Sí que al final li vaig com així fer senyals al tècnic i hi havia un ampli, un micro, i vaig posar un ampli sense cap mena d'efecte, tot net i reverb, l'únic que ja tenia. Però, hòstia, em vaig agobiar molt i jo em sentia fatal perquè havia perjudicat el grup i pensava que no passaríem per això, perquè se'n va... No, es va espatllar, vaig picar un botó, porto una màquina rara, vaig picar un botó i no sé què cony va fer.
0: I es va bloquejar sí, el sistema. Tot plegat, però, qui al voltant del qual gira una mica la feina dels Pla Moguda és qui dona la casa, el frontman, ets tu, Jani Cabau. No sé si que la teva actuació, la teva performance en directe fa que sigui especial, no? Que expliquis les cançons, que la majoria les escrius tu.
2: Les cançons les escrivim entre tots i deia que per la moguda crec que tenim tota la feina molt ben repartida entre tots els components, eh? O sigui, potser sí que dalt de l'escenari, a part, me deixo 95, llavors se'n veu i tota
1: la comunicació,
2: un animal escènic que puc tenir, ajuda, però no només, o sigui, no està a la meva esquena, pamuda. Són 3.
0: Però en tot cas, tu dones la cara, tu ets qui canta, tu ets qui dirigeix al públic, tu ets qui pares un moment, aquells segons de pausa dramàtica, i després continues, o sigui, cal, t'asseus a Plaça Catalunya, vas a seure allà damunt a la punta de l'escenari per parlar amb el públic. Era, devia ser un moment emocionant, no? Quan estaves allà, pensaves en alguna cosa, en parlar amb el públic, en el moment que t'estaves passant aquell concert...
2: He de dir que durant tot el concert tenia el cap en blanc i totes les coses que faig durant el concert se m'acudeixen en aquell moment. No porto absolutament res preparat.
0: Improvises.
2: Improviso molt i ho disfruto molt i m'ho passo com un nen petit dalt de l'escenari. Jo crec que això també es transmet entre nosaltres dalt de l'escenari i després ho transmetem al públic que ens ho estem passant bé.
0: Hi ha algun element que faci que la teva actuació sigui més especial? Et dirigeixes a algú en concret? Assenyales a algú? Busques en el públic si hi ha alguna referència que et faci, no sé, actuar d'una forma diferent o...
2: No, tots els concerts són diferents i tots els concerts són iguals. Jo actuo de la mateixa manera. És més, mai miro a una cara en concret, a no ser que sigui una cara coneguda que sobte dic, vale, has arribat i hi ets. Mai, sempre són com tot cares borroses i no sé, és que em surt sol.
0: Algun cop t'has quedat en blanc?
2: En Pla Moguda no. En Pla Moguda diria que no.
1: I jo sàpiga no.
2: Amb un grup que tenia diversions, sí, a mitja lletra, i els vaig dir, preu, i ells van seguir, i després vaig seguir jo també, però allà se'm va caure el món a sobre.
0: I les històries de Pla Moguda, fins a quin punt són personals o fins a quin punt són inventades?
2: totes les cançons tenen un rerefons personal, però crec que tots estem d'acord que si no, una cançó no l'has viscut, no, és molt difícil escriure una cançó d'allò. Però sempre hi donem una volta d'història i de fantasia.
0: El Jan insisteix que sou una banda, per tant, quin és el paper del Guillem Pagès?
1: Tocar la guitarra i no molesta gaire, mentre el Jani fa... No, és supercòmode, superguai tenir un frontman com el Jani. És un luxe, com a músic. Perquè jo puc estar concentrat en fer-me el guai, no moure'm gaire, estar com molt seriós, saps? I tocar bé.
0: Tu ets el músic de Pla Moguda.
1: No, el Tom... De fet, els tres són músics. Vull dir, de fet, jo no sóc músic. Jo no he estudiat música enlloc. El Tom sí que és el baixista, estudia al Liceu, i l'Oleguer estudia al taller de músics. Però sí que porto molts anys tocant, en aquest sentit, sí. I crec que tenim un equilibri superguai. O sigui, tenim un cantant que canta molt guai i fa un show espectacular i té una energia brutal, i el Tom i jo estem més, potser no criem tant l'atenció, però estem intentant, bueno, estar allà i tenir una pose guai i tocar bé, òbviament, perquè el bolo soni guai.
0: Ell t'ha definit, Jani, com el definiries tu, el Guillem?
2: Una eminència de la música. Jo sempre dic que és una eminència. És un tio que s'ha tret dos carreres i alhora et sap tocar el piano com un semideu i la guitarra com un déu, jo l'admiro.
0: Saps què passa? Que la Xina ja no és estiu.

0: Una cançó dedicada a la Xori, que s'ha anat a la Xina. Sí? Què és aquesta Xori?
1: Aquesta Xori...
0: L'altra amiga, eh?
1: No, aquesta cançó... Bueno, és la fantasia que vam donar nosaltres, no? El de buscar una Xori, però en realitat buscàvem un bateria. Perquè tenim un bateria abans que se'n va anar a Holanda a fer de soldador i de sobte ens vam quedar amb els ous pelats sense cap bateria. I aquesta cançó, aquest amor que busquem, és el nou bateria del grup.
0: Que al final el vau trobar amb el que va presentar la maqueta el Sona Nou.
2: Imagina't.
0: Per on van les coses. Ara sí que ja teniu un primer EP, aquest que es porta per títol Tot a puesto. Hi ha la previsió d'un segon EP que es diu Ja emprenya, que tindrà quatre cançons, no? Que sortirà, crec que vau anunciar-ho cap al mes de febrer, març.
2: Estem barallant opcions encara.
1: Clar, sí. Que ens heu canviat tot. Jo heu canviat tot, ara el Sona Nou ens ha canviat tot.
0: Ara heu de finar que demà un disc, no?
2: Fixeu-vos que no esperàvem guanyar, que no havíem plantejat mai que havíem de gravar un disc l'any que ve.
0: Fixa't. I com serà aquest disc? Ja us heu començat a pensar, com a mínim a pensar, com ha de ser aquest primer disc de Pla Moguda?
1: Rock de Tito.
2: Sí, jo crec que l'objectiu d'aquest disc és no inventar gaire, sinó portar el que hem estat fent fins ara a un nivell més guai, potser a nivell de producció, i currar-nos més potser els temes, perquè fins ara hem sigut una mica, bueno, fem un tema i el fem. Que mola, que sigui així, una mica sense trencar-nos el cap, però sí que la nostra idea és fer un disc sèrio i que sigui la carta de presentació donant un cop sobre la taula, i això és Pla Moguda i aquí estem.
0: Bàsicament hi haurà guitarres, rock directe.
2: Pianos prohibits.
0: Rock de Tito, eh? Ara ho has dit. Serà el títol del disc, això, rock de Tito?
1: No crec.
2: No tenim ni idea, sincerament.
0: és una definició una mica curiosa. Jo encara no sé ben bé què vol dir, eh?
1: És una autodefinició que ens hem fet.
2: Sí, o sigui, quan una cosa és de Tito vol dir que està bé. No sé d'on va sortir això, la veritat, però va començar a dir, va ser el Tom que va començar a dir, que sempre ha dit tonteries, i ens va enganxar molt, sempre dèiem, això està de Tito, això no sé què. I un dia em diuen, nosaltres som rock de Tito. I mira, se'ns ha enganxat.
0: Esteu, ara, no viu tots al mateix lloc. Tu vius a Gurt, Jani, el Guillem a Barcelona.
2: Barcelona.
0: El bateria a Vic i el baixista a Utrecht. Com ho fareu per assajar i per fer cançons a partir d'ara?
1: Com sempre, molt ben fet i a última hora.
2: Sí, no, ara ho tenim complicat. Ens centrarem en composar, també estem gravant últimament les gravacions de l'EP que has comentat que traurem a principis de l'any que ve, però clar, fins que el Tomàs torni vindrà per lo que calgui, ja ha vingut per Sona Nou, per exemple, però ara que torni haurem de pagar un sprint i llavors intentem avançar tota la feina que puguem.
0: Alguna cançó en ment, alguna història que estiguis ja apuntant-me alguna llibreta, Jani?
1: De cada un nou disc?
0: Sí, alguna cançó nova que...
2: El Sona Nou, no?
0: S'estigui gestant.
1: El Sona Nou, una cançó del Sona Nou.
0: Sí? Sí.
1: Vull fer, sí. No direm quin és.
0: Bé, m'ha arribat fins aquí perquè aquest disc es gravarà a l'estudi Camaleó, que és on t'heu fet una de les fases del Sona Nou. Allà ja l'enginyer de so i el productor, que és l'Aleix Iglesias, i avui el tenim aquí al programa. Benvingut.
3: Sorpresa.
0: L'hem tingut aquí fins al final, escoltant tot el que passava.
1: Hòstia, Aleix.
3: Estava aquí sota la taula.
0: Estava amagat, fins ara no el sentíem. Què t'ha semblat tot això que expliquen els Pla Moguda? Com ho has vist?
3: Tu que flipo que comencessin a l'abril i que hagin guanyat. Em sembla surrealista. Però realment, quan escoltes el grup i els coneixes, entens que són així, el que deien ara, última hora i corrents, però... Crec que és guai això també, que no està molt pensat. És a dir, és tirar-se a la piscina des d'un cinquè pis i caure a l'aigua.
0: Tot va molt ràpid, no, el món de la música. Tu que has treballat amb tiets, en pocs mesos graves una cançó, sona per la ràdio, explota, el grup es converteix en referència... I després...
3: Sí, va ràpid, però allà hi havia anys d'espera. Però sí que és veritat que és tot molt frenètic. Gravar discos, guanyar concurs, ara com que se'ls exigeix molt amb els artistes, molt de seguida, que hòstia, què passa, que fa 2 anys que no treus un disco, joder. És que fer un disco no és per posar-los pressió, és...
0: I s'ha de triomfar molt ràpid, no?
3: Sí. A part que jo crec que ara mateix, tal com estan les coses, em dóna la sensació que la finestra per triomfar és molt, molt, molt petita de temps i que o l'aprofites o se te'n va, en general.
0: Això us preocupa, Pla Moguda, de que la gent voldrà demanar ja noves cançons, això de la indústria que apreta, que volen ja que tingueu un èxit, que tingueu no sé quantes escoltes a les plataformes digitals?
2: Jo ara hi començo pensant, això. Abans no ens importava.
1: És que jo crec que també la nostra part de la màgia és que tot això sempre ens l'ha pelat.
2: Ens l'ha pelat, però jo ara sí que començo, ara que hem guanyat el Sonora 9 i hem estat parlant, hem de fer un disc, hem de fer no sé què, comencen a pesar les expectatives sobre les nostres espatlles. Les del Jani no, perquè el Jani és el Jani. Però jo tinc més ansietat que el Jani. Però nah, ens ho prenem amb molta calma, vull dir, i tenim ganes, al final no estem cremats, i que hem de començar. Ens fa molta il·lusió.
0: Hi ha cançons que ja han sonat bastant de La Muda, per exemple, és aquesta de La Fatxa. M'estic

0: una cabra, que això és pitjor que ser el Madrid i no del Barça. No és una excusa haver begut una mica massa, perquè, tio, t'estàs tirant una faixa.
1: És una cançó que ja té 25.000 reproduccions a Spotify i ara això em recorda una mica el que ens va passar quan els Catarres ens van enviar la Jennifer. I la posàvem aquí a la ràdio i dic això, dic aquesta cançó, dic, enganxa molt. D'igual, l'hem fet en una tarda. També la faixa va sortir en una tarda o no?
0: Sí, amb un capvespre després de sopar.
1: I ara hi teniu una relació d'amor i odi amb aquesta cançó? Ja la teniu molt tocada, molt gastada, ha sonat tant que ja en voldríeu també una altra...
2: Amor odi no. Vull dir, és una cançó que ens estimem molt, ens ha donat molt, va tenir molt relatiu èxit, però sí que volem superar-la, crec, i volem, ens fer il·lusió fer coses noves i en la mateixa línia, òbviament, el que hem estat fins ara. I sí que tenim un punt de dir, hòstia, a l'EP que vam treure tot a puesto, la faixa està fa molta gràcia, però és que la resta de temes ens agraden molt. Ens agraden molt i no han rebut, lògicament, per les raons òbvies, tanta atenció, però diem, hòstia, aquests temes que són tan xulos, fa ràbia que no tinguin tanta...
1: Que la gent els pugui escoltar a partir d'ara.
2: Ah, exacte.
1: Doncs n'hi ha una de nova que vau gravar a l'estudi Camaleó amb l'Aleix Iglesias, que es diu En Jordi Fumapitis. És un rock and roll, això, no?
3: Totalment.
1: I explica'm com va anar. Vas tenir els tres grups a l'estudi Camaleó. Cada any ets un convidat especial del Sona Nou. Ens vens a explicar aquesta experiència amb les bandes finalistes. I aquest any, com definiries l'ambient que s'hi va respirar?
4: L'ambient ha sigut el millor dels tres anys, amb tots els grups en general, i el que deia el Jani, també entre els grups va ser bestial, o del dinar. Jo vaig flipar, vaig marxar perquè dic, hòstia, estic aquí estorbant, deixa els grups que s'entenguin entre ells. Però sí, ha sigut com... Jo patia una mica perquè quan veus grups amb tants membres, dic, aquí la tindrem liada segurament per alguna qüestió d'ego, alguna cosa així, i que va tots els grups una bassa d'oli, al·lucinant, de veritat.
1: Són bandes totes orgàniques.
4: Sí.
1: Que venien amb guitarres, baixos, bateries...
4: No hem
1: gravat
4: cap teclat de plugin, no hem fet un autotune, ha sigut com, hòstia, hem tornat fa 15 o 16 anys enrere, era com...
1: Això d'entrada, recordo el dia que vam triar els finalistes, que tu també hi eres, vas dir, a veure, què passarà a l'estudi?
4: Sí.
1: De què tenies
4: por? Bueno, clar, tenia por, entre cometes, perquè quan és una cosa tan orgànica, si la banda no toca, tens un problema, realment. I fins que no arriben a l'estudi, per més que els hagis vist en directe, també fa patir, no? Si el bateria toca, si el guitarra té un bon so i totes aquestes històries que fins que no t'enxufes no dius ai, què passarà, saps? Jo patia molt, sí que és veritat. I estic super tranquil perquè ha quedat superbé.
1: Els Plamoguda, que els tenim avui aquí, t'estan escoltant, és en directe, per tant, tot el que diguis, ja et
4: ara el
1: rajaré.
4: Precisament eren els més dolents dels tres.
1: Ells van venir i van proposar aquesta cançó en Jordi Fumapitis, també d'una història bastant personal. Jani, aquesta és teva, aquesta lletra?
0: Sí, aquesta sí que és meva.
1: I és d'un...
0: Bueno, com sempre, la idea és meva, la vam acabar completant a tots.
1: I en Jordi és un noi...
0: En Jordi
1: real.
0: És un noi. Això és perquè he tornat de monitor a un casal d'estiu aquest any i he conegut un noi que es deia Jordi. I, bueno, pues, les coses que faig amb 16 anys, no? I al final, aquesta cançó explica també totes les idees i totes les vivències que té un nano quan té 16 anys.
1: Aquesta cançó ja te la vau portar directament? Volem gravar aquesta o hi havia cançons per triar?
4: Sí, la tenien gravada a l'estudi, ai, del local d'assaig directament. Jo no havia sentit absolutament res. Van arribar a dir, a veure què fotrem amb aquesta gent. I mentre estava microfonant la bateria, la van posar així una mica amb el mòbil per com agafar la idea del que era i... Jo crec que la idea era no tocar pràcticament res, no espatllar-la, perquè era un rock and roll com que ja funcionava i era com intentar que sonés el més gordo possible, però no remenar molt.
1: Quina va ser la teva intervenció? Què els hi vas dir? Això ha de sonar d'aquesta manera? Escoltem aquestes referències?
4: No vam escoltar res, vam anar...
1: Directament.
4: Vam anar pinyon tota l'estona, però jo crec que ens vam entendre bastant bé sense parlar-ho. Va ser com, vinga, anem a fer això i... De seguida ja com anàvem trobant com tots els sons i tot el que havíem de fer amb la bateria tot plegat i vam tirar milles, tant que vam dinar i després vam cardar el camp. Vull dir que...
1: Si això ho feu un matí.
4: Sí, però tot i ser un matí, va ser un matí intens. Sembla que el titular és molt, molt sucós. Mira, aquests tios van passar tot i ens ho van mirar molt tot plegat.
2: Sí.
4: És a dir, el Tomàs va apretar molt el Jani amb les veus.
2: Com sempre.
4: Però rotllo, va ser, no era violent ni era bullying, però...
1: Has de repetir que
4: trobes aquella línia, estava llindar aquell d'això. I ho van queixar superbé, que hi ha altra gent que ha vingut a gravar l'estudi que li dius mitja frase i es desmunten completament. I els perds. I llavors... Tornar-los a recuperar costa molt. I en canvi aquest home va anar aguantant estoicament i va gravar la cançó de dalt a baix.
1: I no sé si el dia que vam sentir aquesta cançó a l'estudi, encara el protagonista havia escoltat, en Jordi havia escoltat la cançó.
0: És que crec que no l'ha escoltat mai, perquè hem fet dos bolos al costat de casa seu, al costat de Sant Hipòlit, i no ha vingut a cap dels dos.
2: Ha vingut després.
0: Sí, després sí, però després, sí. El bol
1: doncs
0: mira, sí, no.
1: Ara la posarem per la ràdio. El podrà escoltar el Jordi i clar, anava a dir i tothom sabrà que
4: vindran a buscar després, no?
1: I què més podríem dir de Pla Moguda? Què creus que té d'especial Pla Moguda a partir d'ara, que haurà de gravar un disc i passarà pel teu estudi? Quines coses creus que són les que destaquen d'aquesta banda?
4: Jo crec que la frescura i el poc que es pensa en les coses és superpositiu. És a dir, que tirin milles, que segueixin com han fet ara amb la seva intuïció, i que les coses aniran bé segur, perquè no és una cosa com que surt en una tarda però que és fresc i que entra superbé. Crec que això s'agraeix molt, perquè hi ha moltes coses que estan molt sobreproduïdes, que sonen massa bé, que estan massa pensades, massa afinat, i crec que tingui el punt així, entre cometes, rústic o com, no sé com dir-ho, saps? Com molt directe, crec que és la gràcia del grup.
1: Tu també els situes en aquesta escena de bandes més guitarreres, com Hipnosi, com la Ludwig, com Remei, com...
4: Com el Dan Peralbo, sobretot.
1: El Dan Peralbo.
4: Sí. No ho dic perquè no t'emprenyis, però sí que la sensació quan els vaig veure a la nau, a les semis, era com molt de frontman i de... Saps? Aquest tio és boig que fot i que es posa el públic a la butxaca. I això, quan vaig veure el Dan per primer cop, em va passar. Que va ser un desconcert, em sembla, que jo no el coneixia, sabia que havia guanyat el Sona Nou, però tampoc el seguia molt, i vaig flipar, dic, qui collons és aquest tio?
1: Clar, és la seva capacitat també d'animal d'escenari, no?
4: I això, hosté o no hosté, això no es pot practicar, no es pot estudiar, això estàs boig com un llamàntol o no, o tens vergonya.
1: D'aquí uns dies us posareu en contacte per saber allò, dates de gravació, quants dies tenim, què hem de fer. Primer gravem les bases, després la veu. Què els hi recomanes ja aquí en directe, quan et truquin?
4: Que facin cançons.
1: Porteu-me masses cançons. Si volen fer 10 cançons, per exemple, per un disc, que em portin quantes? 25?
4: No, això 20, és massa extrem, 15? Jo, hòstia, no hi crec gaire en això. Sí que hi ha com hi ha la llegenda urbana, el Rick Rubin, que no sé quin artista li va fer repetir el disc sencer perquè era una merda, no sé si en els Strokes o alguna cosa així. No n'hi ha per tant, jo crec que descartant-ne dues n'hi ha prou, per dir alguna cosa així. Perquè al final també és un disc, és la fotografia d'un moment vital d'un grup o d'una persona, i que ara serà així, d'aquí 3 anys serà diferent. Tampoc fa falta pensar tant les coses. A veure, no és la Beyoncé, saps? Que té algú que els espera molt o que ha de ser tot superperfecte.
1: Però serà el primer disc oficial, el primer llarg de Pla Moguda, la gent s'hi fixarà...
4: Però jo crec que quan menys pensin en això, més bon disc ho faran.
2: Amén.
1: Què us sembla això que diu l'Aleix?
0: Que té tota la raó del món.
2: Que mola que la persona amb la que on gravarem i aquesta idea de nosaltres, i que no ens vulgui fer passar per cap aro estilístic ni que ens digui, ara s'ha de posar molt rectes i ara sí que ho de treballar de veritat.
4: No, jo crec que ja ha sortit. Es faran a última hora, però és que jo també sóc bastant com ells en aquest sentit.
2: Bueno, i que sí que correrem, joder, però...
1: I teniu un productor de confiança vosaltres, no? Teniu, fins ara heu gravat...
2: Sí.
1: Amb qui?
2: Amb el Joan Isern, que és el guitarrista de Malmo 040.
1: I ell què us diu quan aneu a fer una cançó? De quina forma us orienta a l'hora de produir els temes?
2: Ell és bastant... Ell té una idea bastant clara de com ha de ser la música que ell produeix. S'adapta molt a nosaltres, però sí que mola perquè ens dona una perspectiva diferent. I és un tio que està en grup de molt èxit a l'estat espanyol i, per tant, sap el que funciona. Llavors, sempre intenta posar una mica... No sempre li deixem, però sí que intenta dir-nos, tios, això, tal, i almenys ens fa reflexionar. No vol dir que li fem cas, però ens fa reflexionar i això mola, i a part és un productor que té un disc de platino, crec, o sigui, és una bogeria.
1: Anirem escoltant cançons perquè d'aquí fins a l'estiu és moment de producció, de creació, d'escriure cançons, però ara sí que toca, no sé si aquest serà el disc, serà el Jordi Fumapitis o no?
2: A l'EP.
1: A l'EP pròxim, el ja emprenya. Va, doncs la posem. Alguna cosa que ens haguem de fixar més en aquesta cançó?
4: Sí, hi ha un moment molt divertit, eh? M'havia pensat en el cotxe jo amb això, perquè és que és increïble. Va haver un moment, en el moment aquest que el Tomàs estava a prop del Jari, que no hi havia manera de que clavés... Quina paraula era?
0: Un 4 i mig.
4: Però quina paraula era? El Jordi.
0: Era Jordi.
4: Jordi l'havia posat al 4 i mig i vam fer 300.
1: Què és això, el 4 i mig? Per la gent que ens
4: escolta... És el temps de la cançó. És
2: un, dos, del... tres,
4: quatre... Aquí.
1: Aquí.
4: I va entrar el Tomàs a provar la veu per dir, ho has de fer-ho així, collons, és aquí, tal
2: qual. No recordava d'això.
0: Sí, molt bé.
4: I la va gravar, i mentre tornaven, es giraven per anar cap a la cabina, vaig posar la veu del Tomàs allà, vaig tirar enrere, dic, és que no es nota. i entre tots ho vàrem escoltar-ho i no vàrem notar-ho. De fet, quan vam anar a l'estudi a fer l'escolta en tots els grups, fins la segona, no va dir algú, és aquí.
1: Però això després s'arregla, no? Després quan...
4: No.
1: No?
4: Hi ha una cançó del disco del Justin Bieber, que ja també són dues paraules del productor, perquè el tio no hi arribava.
2: Hòstia.
4: I l'he escoltat milions de vegades i no me'n recordo mai.
2: Això no sabia.
4: Si ho ha fet el Justin Bieber...
1: També ho pot fer Pla Moguda.
0: Com serà?
1: Doncs això és en Jordi Fumapitis, Pla Moguda, producció, gravació, Les Iglesias. En Jordi

0: La moguda. Sí, senyor, com diuen ells al final d'aquesta cançó, en Jordi i Fumapitis, ho acabem d'estrenar aquí en directe al Sona Nou. A ICAT són els guanyadors d'aquesta 26a edició del Sona Nou i és aquesta formació d'Osona, aquest grup d'Osona que ha guanyat aquesta edició del Sona Nou. Una gravació d'una de les proves del concurs que s'ha fet als estudis Camaleo de Tordera. També van passar per l'estudi les Beni Dolores i Orella 2. I ara escoltarem també les cançons que van gravar allà al teu estudi. Anem per la Beni Dolores. Elles van gravar també un tema que, de fet, és el seu èxit, el Barna Sarna.
1: Sí.
0: Com va anar? Perquè elles són... juguen una mica aquesta barreja de son mica punkies, també a l'hora de tocar
1: ho són,
0: i de... però també són popis.
1: Sí. Però jo crec que tota la música punk bona té el toc, la barreja aquesta, i és guai. M'han passat dues cançons i va dir, tria la que tu creguis que t'agrada més. I vaig triar la que m'agradava menys, realment.
0: I això? I era l'altra?
1: Perquè crec que Barna Sarna definia molt bé el que és el grup, realment. Com a carta de presentació pel concurs o per això, jo crec que les ajudava més, entre cometes, però Les Nenes Prodigis és una cançó que m'encanta i és molt més pop, sí, que la...

0: com més petit i més recollit.
1: Perquè ells no tenen res penjat enlloc, ni a cap plataforma.
0: No.
1: Són cançons que hem sentit aquí al Sona Nou, que les han penjat a la web del Sona Nou, i per tant no havien gravat mai en un estudi.
0: Havien gravat amb la Jana, que és la baixista, que pilota molt i tenia molt clar tota l'estona el que s'havia de fer. Va ser com la líder en aquest sentit del grup de... Quan jo els hi preguntava com han de sonar així o xas, era la Jana el que em deia millor així, millor xas. I és com ens vam entendre.
1: Ja n'és la tècnica de so, també?
0: Sí, no ho sabia. No ho sabia. Va de tècnica de so mentre es toca les...
1: Al mateix temps, no crec que ho pugui fer.
0: Quina putada. Jo ho he fet, això, alguna vegada, sí. Per desgràcia. Però sí que la veus, que és una persona que entén molt, a nivell estètic, també el que volia el grup. I vam... El gran canvi que jo vaig fer a la cançó de Benny Dolores va ser com... trobar una personalitat diferent a cada una de les dues veus, perquè a les proves anteriors, en directe, sí que m'havia semblat que xocaven una mica a vegades, que s'assemblaven massa. I vam fer la veu de la Martina supernormal, super tranqui. Es deia Martina o l'he liat amb el nom?
1: Mariona.
0: Mariona.
1: Mariona Ruiz.
0: Ho sabia.
1: I la Mariona Martínez.
0: Sí, no, pues he tirat ni una... Perdó, ho sento. Vam fer la veu com molt pop i molt normal, i llavors l'altre vam agafar un micro que està muntat en un quinto d'Estrella d'Am, que és un micro que era de la Salle Santa Coloma de Farners, que el meu pare treballava allà, i el anaven a tirar i vaig dir, aquest micro amb el que duio que sona fatal.
1: Bueno, està bé que el patrocinador també sí. Intervingui en la gravació del Sona Nou.
0: Hòstia, mira que bo. I el vaig haver de muntar un quinto d'Estrella perquè no se m'aguantaven el peu de micro, perquè era un micro molt antic que feien servir els mossens per les seves històries.
1: Claro, per fer les seves històries deu ser per fer la missa.
0: Exacte. I llavors el micro sonava molt malament i crec que fa molt contrast les dues veus i que em passen molt millor així. Crec que la meva gran aportació a aquesta cançó seria això.
1: Molt bé.
0: I llavors amb el cinte també en tenia una de problemes bestials, que va ser com on ens vam... El Rabbit Hole ens vam posar amb aquesta cançó, que el seqüenciador n'és exactament amb el temps de la cançó, perquè en directe van a voleo i té un punt que m'agrada i que és punky, però clar, en un disco, si les notes no quadren, és molt estrany.
1: Tres nenes prodigi nades a menys, la Marianne Martínez, la Mariona Ruiz i la Jana Rissec, que després de la final i de guanyar el Premi Joventut i del Premi Casals de Música ens deien, ara ja anem a més, ja no som nenes prodigien menys, sinó que anem a més, fent aquesta barreja de punk i pop amb l'Emilio Cano a la bateria i l'Eric Gil als teclats. En què et fixem en aquesta cançó?
0: Jo em fixaria en les veus i amb el teclat aquest, que jo crec que és el que fa pujar com molt la cançó, el teclat, en les tornades.
1: Doncs va, que soni.
2: Em cau una gota de sudor, mala llepes de mi bro, quina puta calor.

0: I ja arribem al final del programa, encara ens queda una cançó, són els Orelladors, també van passar per l'estudi Camaleó i ells van gravar el Vol Idol. En aquest cas sí que és una banda, abans ho comentàvem amb els Plamuda, amb uns músics excel·lents i suposo que ho tenien molt clar també en aquest cas, la gravació, no?
1: No.
0: No?
1: No tenien ni la lletra feta, els cabrons. Es van presentar allà. Jo tot m'ho pensava que ells vindran aquí. Em pensava el dia abans van fer Plamuda, dic, demà també arribaré a casa a dinar, pràcticament.
0: O sigui, el Roc va dir el veu i guitarra, va venir allà a fer la lletra a última hora.
1: Sí, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Tot se sap.
1: La lletra, i no l'havien, sí que l'havien tocat junts, però clar, com que són tants i també els hi costa com molt reunir-se, no tothom tenia molt clar que el que s'havia de tocar i ho van anar així com decidint mica en mica. I al contrari del seu cas, que tenia una gravació, tot i que fos guarra, ja no hi havia res. És a dir, jo m'ho havia d'imaginar absolutament tot com ho anàvem a fer. I va ser un procés com molt divertit per això, perquè tu vas construint una cançó que no tens ni idea com fa la cançó, com de què parla la lletra, de què està la melodia, no havia sentit absolutament res. I el Roc anava amb tu, tranquil, tranquil. És un tio que té molta confiança, ja ho farem. I va acabar de fer la lletra mentre dinàvem, pràcticament, allà al Viena, menjant-nos entrepà. Va ser com bastant divertit.
0: Amb el Gerard Casulleres als teclats, Oriol Ventura a la bateria, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Eric Elias al baix i el Quim Anglada al saxo. No sé si hi havia tots els músics.
1: No, l'Eric no hi era.
0: Ah, veus?
1: I vindrà un baixista substitut a les 4 de la tarda a gravar on d'això. Obro la porta i el mic Santa Maria. Dic,
0: un baixista que passava per allà.
1: Un xaval que comença.
0: Baixista dels Doctor Prats.
1: I que el tio toca
0: i
1: molt bé.
0: I provador de baixos.
1: Sí, és
0: boníssim. Escolta, estem arribant al final. Què posem de la cançó? Què ens hem de fixar? Que ja tanquem...
1: El solo del final que fa el saxo i el Néstor, que és al·lucinant.
0: Doncs va, que sonin els Orelladors... I tanquem edició. Gràcies, Pla Moguda. Anirem seguint el vostre procés de creació. Queden uns quants mesos per davant. Gràcies a Aleix Iglesias per aquesta energia, aquesta passió amb la qual també formes part d'aquest Sona Nou. Gràcies també al Nil Hernández, que avui ha fet el muntatge musical i el control d'aquest programa, i Lluís Gendrau, que us ha parlat. Tanquem amb Orelladors.

0: d'estrena iCat i Arreu del Món, el so clarament californià d'Almost Monday.
1: iCat.
0: I una ara d'aquelles que mai falla amb els amics, roquers i, sobretot, molt benvinguts, Dan Peralbo i el Comboi.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
1: de la teva vida.
4: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
5: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
6: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
5: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
6: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
7: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
8: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
9: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
10: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
7: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Quina tendresa i quina manera de seduir-nos Soc un bohemio, amb una de les cançons que més intensament ens han acompanyat al llarg d'aquest estiu.
1: Escoltes, Icat.
0: Seguim a l'Icat Weekend tirant endavant aquest dissabte 3 d'octubre amb el primer tastet del que està per venir de la Paula Jornet.

El so cubà, el so tropical de la senyorita Camila Cabello amb el Dongo Viet. I no m'hagis encara dedicat que aquí et porto ara com sona un altre tastet del que està per venir de Guillem Gisbert.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Dieres!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
7: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Doncs sort tenim, eh? Aquest weekend de compartir i escoltar cançons com aquesta, l'amulet de l'Eloi Jubert, i per més encerts, aquest que suma l'estrella nigeriana Tyla, Is It Love?

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Escoltes i cas.

Quina creativitat, quina manera de seduir-nos, el Gent Està i Nil Moliner amb aquest viatge emocional pels carrers de Barcelona i marcant el ritme dels pròxims minuts, la cançó amb la que va fer Diana, la reina del Dance the Night, Dua Lipa.

0: engeguen en aquest weekend una altra hora ben musical d'aquest dissabte 3 d'octubre amb la nova música de l'òrbita discotequera de Topic i Ana de Ple, fet amb el Lucky Ones.
1: I què?
0: I no baixem la guàrdia ara amb el ritme eufòric d'Oc 10 i Cuca Pi.

0: Escolta, Zicat.
1: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
2: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
5: El concert
6: de la teva vida.
7: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
8: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
9: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
10: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
7: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.
3: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
4: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Descobrint des de cat el talent femení que tenim a casa nostra amb la Júlia Blum, sona l'Ofi de fons i anem ja calentant motors pel concert que faran avui a 6:15 dins el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès, els Amics de les Arts.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allò pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discursito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les al·lèrgiques al pol·len.
13: ICAT Weekend.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Escoltes i cas.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Escoltes i cas.
5: At least it is true. A man has no control, even over his own will.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
1: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
5: de la teva vida.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
0: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
6: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
7: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
8: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
5: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
9: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Escoltes ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

can't go wrong trying to make things right.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT. Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATMANS, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
6: Què vols dir?
5: Mira, escolta'ls.
7: Gala, ets la millor.
6: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
8: Obrim el piset compartit de Catalunya.
5: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
8: Cada tarda, de dilluns a divendres.
6: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
9: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
5: I ara ho pots fer com... sexy.
10: Tinc els meus límits, Alberto.
5: Ui, ui, qui?
10: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
6: Wow, what the fuck?

Pere Jaume, millor artista pop-rock de l'escena balear, segons la crítica. I seguim una hora més del ICAT Weekend, en aquest dissabte 3 d'octubre, compartint també la música dels Tiaralis. Com ho hiciu?

i Cat Weekend.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Mierda!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
8: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
9: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
10: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
7: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa, i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com sí. Una de Girl Band?
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a sortir el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
13: És el PPP. Últim avançament, abans no publiquen nou treball, les al·lèrgiques al pol·len. I ara deixa'ns posar-te a Henry Moody. Tell me a bit about yourself.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
2: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
0: Escoltes iCat.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.

és l'Alba Morena amb aquesta versió dels Manel. Al mar o a qualsevol racó del país arribem per acompanyar-te un dia més, també amb la música de DJ Goja i Jason Derulo.

És el Crumble amb Jesse Reyes. Així hem començat aquests 60 minuts més de música al Licat Weekend. I un altre tema ideal per escoltar el cap de setmana és amb Gavina MP3.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
1: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Escoltes i cat.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

és la Monique Macon, que enlaira la seva carrera amb aquest Si estic amb tu. Seguim ballant i compartint més tarda del dissabte a l'ICAT Weekend, ara amb un dels grans hits de Charlie Puth, How Long? How Long?

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
4: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
5: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
4: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
4: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
3: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
6: El concert
7: de la teva vida.

una més que t'hem punxat a l'ICAT Weekend. Aquí teníem els Clima i abans de l'ESAT encara et posarem a Mama Duixa, Gatsai, Winnet amb Julieta i ara toca una amb Chris Patrick.

de les noves cançons en català. Aquí teníem la de l'Arnau Ballbé i seguim una hora més punxant més cançons, més música, ara amb Flow Milli i el Tu Passi. Oh, you are a fool.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, alerga el nom.
2: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
2: De què va el programa?

can't go wrong trying to make things right.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Escombren cap a casa amb el talent i el rock d'aquest quartet. Són els Hipnosi. I abans no comenci una nova sessió del Pista de Fusta, encara et posarem a Exilia Elba, a Loc, també la nova del Sabana, i ara...

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: De pall de fusta i d'amor. Així és, la missió que acabes de connectar. Aicat a la ràdio inquieta a les 8, de dilluns a dijous. Pum! Així ens ho fem. Així ens saps on ens trobes. Miqui Puig als plats és el dijòquei i l'home l'encarregat. Servidor. Un goig i una joia dels pista de fusters com a armada. Com a petita secta, com a col·leccionistes d'emocions. Digues com vulguis. A migdia també ja hi som. Els més avançats perquè tingueu la parafernàlia electrònica que gasteu, sigui streaming, sigui el podcast, sigui l'aplicació d'ICAT, perquè tot comenci. Sigueu benvinguts a una nova ballada, a un nou ball de tarda. Middle of nowhere. La me i Adrian Young.

Mare de Déu Senyor com canta la nit, la britànica i el productor de Los Angeles, Adrian Young, ens regala Middle of Nowhere, d'un disc que es dirà Proud of Me, ple de soul, de violins i trompetes. I ara talent d'aquí, de molt a la vora, és dir ara, Ave, Ave.

La normalitat és això d'ara. Me mudo a Marte. De mare catalana i pare senegalès, per fer ràbia als intolerants. La realitat, ave, ave. O com tenir 20 anys, té aquell punt de melangia, de la incertesa, que a vegades et fa trist. Seguirem la pista d'ave, ave, perquè diara...

I ara aquesta la fa servir cada cop que un cunyat digui que la música moderna i el reggaeton és una hook de Susan Vega per un himne de Genere, Benny Blanco i Mike Towers.

0: Everybody wants to be a DJ.
1: Volen ser famosos, volen ser DJs, estalviar-se la feina de treballar. Psycho Love, Andressi Men. Funk de senyors que treballen a l'estudi de dilluns a diumenge.

André, Simona, l'escolta de Prince, els anys i el llegat de la música afroamericana. En aquest Psycho Love, en aquesta bogeria de funk, arribada des de Los Angeles també. Una mica de disco, rebaixat. My dreams are strange. Així.

la cirereta del pastís és aquest solo de saxo. El projecte es diu Jim, en majúscules. L'àlbum es dirà The Curious Case of Existence i My Dreams Are Strange. És optimista dintre de la foscor de les preguntes diàries. M'encanta, a més amb una portada divertidíssima en un món on la gent és totalment descuidada i envia merdes fetes a mia. Un clàssic revisitat. L'has ballat, el coneixes, saps qui són els artistes,

quan una cançó la tenim a l'imaginari, en sentida per activa i per passiva, poques vegades sorprèn. Però aquí, aquest combo anomenat ZNZBR, hi posa gruixesa, baixos d'aquests que ens agraden entrecuixables, i funciona. El nom és molt difícil de pronunciar i segur ho faig malament. Si tens curiositat, fes-ho, ves al nostre plana web i allà hi és tot.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Tard darrere tarda la pista de fusta obre, busca novetats. Tot l'estiu les hem estat posant en ordre. I ara, en els primers compassos de la temporada 26-27, aquí les tens. Ves aprenent els noms, perquè sortiran Jonas Blue amb la seva Girl.

uns altres que trenquen barreres. Group Generation remesca en aquesta pell de Jonas Blue. I mare de Déu, tot el grup del món, no et pots pensar que vingui d'un combo basat saps on, a Budapest. Jimmy Jules, Whisper to Me, amb la col·laboració de Mother Tales a les veus. Grups i sintetitzadors, techno i caixes de ritmes assassines.

Xiu-xiu, deixa'm l'orella. Whisper to me. M'encanta James Jules. M'encanta com domina els tempos. Com juga amb les aturades i parades. Com juga amb les veus. I té la col·laboració. The Mother Tales. Novetats que hem anat compilant, perquè quan arribés el moment de tornar a la pista, tot fos a punt. James Jules, Whisper to Me, Mother Tales. Nature Vibe, Sambo Suki, After Night Glow, Gaudi Remix. Busqueu els noms de Trescat Cultura a la plana de la pista o feu Shazam.

0: Quina elegància, de veritat. Ja ens hi tenen acostumant, el segell TipClix. Jo no miro d'on venen. Em poso la cançó i després miro la informació, perquè així no m'intoxico de noms, ni d'on venen, ni de quins són els productors. Només vull que la cançó flueixi. Nature Vibe, Sam Blissacu, After Night Glow. Amb els remics de Galdi, amb un segell d'aquí, del costat de casa.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: pista de fusta.
1: Diuen que serà un dels hits de la temporada. És l'Speak de Jamie Rosso. És un remix encaradíssim a la UK Garage. Tant de moda, tant en boga un altre cop. Amb aquest Make a Dance Extended Remix. Apuntem el nom. Jamie Rosso.

senzillament, això se mela en boca. Make a Dance, així ens diuen aquest duet. Uns productors que ja han remesclat a Barry Can Swim i que ara agafen aquest track speak de Jamie Rosso per donar-li una nova vida. I mare de Déu, quina nova vida queda anotada perquè torni a sonar un dia. Perquè ens ha agradat tant que la pista ho demanarà, i ho sé. Com va tornar, o torna aquest Nirvana. Ja ho saps, Nau, Ergan i Sad Moon, però ara amb un remix d'aquells que ens volen el cap i l'entrecuix.

que fan els remixers insuflar motius distints perquè la cançó soni distinta quan la punxes. Les novetats de la temporada 26-27 a la pista de fusta. Ja ho saps, de dilluns

jugant amb els trucos del Garage i del House, perquè no falti de res, de res, de res. Escallots i àcid, i a mi em tens més content que un nen petit. Amb un bonus per pujar els autos de xoc. Everything starts with tea. Biesman s'ho deixa clar. Tot comença amb la E, d'èxtasis, d'emoció, d'Europa, de Neida.

0: La productora Biesman dedica aquesta peça a Everything Starts With You, el club on es va fer feliç, el club on va començar a punxar. Ara volta arreu del món, però recorda que el Cuf, un club de Pilsen, una ciutat petita a la vora de Maastricht, va ser on tot va començar. Bonic que us en recordeu dels clubs on vau començar, de la pista de fusta on per primera vegada vau ballar feliços.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Tot passa per allà mateix, perquè el baix sigui contundent. Buzz Blubbing, Jimmy Ryder, la pista...

una de les peces més excitants, perquè la producció és diferent. Caixa de ritmes, baix que hi va, i un djembé. Allò que feia tanta ràbia dels rastafaris, hippies, de casa bona, posat a tan bon lloc, que funciona Jimmy, Ryder, Pazis Bobbin, i aquesta veu rara, fort de lloc, fort de toc, però que funciona. La pista de fusta arriba al final. Miqui Puig els plats, et diu gràcies i et demana que demà hi tornis. Facis boca orella, que diguis que ets pista de fusta. De dilluns a dijous, a les 8, a la FM. Sempre que ho desitgis, les aplicacions per mòbil o tauleta. I a l'històric, a 3CAT Cultura. Som a punt d'arrencar la part final amb un clàssic.

clàssic de clàssics, l'Energy Flash, de Joey Beltram, un clàssic del techno, passat ara al house, per Paul Hockenfold. Beltram, Hockenfold, Energy Flash, i la pista...

Pista de fusta amb Miqui Puc. Pista de fusta. Qui no balla, no diu.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Benvinguts a Beats per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Com anem? Soc l'Òscar Broc, l'encarregat de seleccionar, de punxar les cançons que escoltareu a continuació. I això seria impossible sense l'ajuda del Víctor Villar, des de la cadena de so. Abans de fotre-li canya, teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat i també, evidentment, a la plataforma digital 3CAT. Família, avui tenim un programa dedicat íntegrament a la música hip-hop. I el que busquem és la cara més adulta, la cara més elegant i melòdica d'aquest gènere tan estereotipat. Avui tenim qualitat a dojo i grups catalans, així que prepareu-vos, perquè a Beats per Minut avui tenim el rap més cool. I vinga, va, començarem ja. Amb una novetat, és l'àlbum Sunshine del supergrup britànic Jungle. Una barreja de soul, de funk i de rap absolutament meravellosa. Amb la cançó Romeo, amb el rapper Bass al micro, comença ja Beats per Minut.

els britànics Jungle i el rapper Bass posant la primera pedra d'aquesta sessió dedicada al rap més cool del moment, tot i que algun clàssic també us posarem. I continuem amb el canadenc Party Next Door, un dels descobriments de Drake. Això són ritmes moderns, això és rap i és soul. I així sona Party Next Door. La cançó es diu Some of Your Love. I got

m'encanta el so de Party Next Door. Això és el nou pop barra rap que està fent la comunitat negra més avançada, més creativa. El mateix terreny que li agrada tocar a la nord-americana Doechii, una de les millors raperes del moment, que la següent cançó compta amb la veu de la SZA, l'actual reina del R&B. Una cançó que es diu Girl, Get Up.

Molt fina aquesta col·laboració entre les nord-americanes Doechii i SZA. I ens quedarem als Estats Units perquè vull escoltar un rapper, un cantant de Portland que es diu Aminé, un noi que està a mig camí entre el rap i el pop urbà. De Aminé escoltarem la cançó L.A. I'm on the one who's been a one-on-one, I'm headed a bunch. How do I know? I know. Just call it on.

0: rap més cool avui a Beats per Minut a ICAT. I continuem amb una aliança que no pot fallar. És la veu del nord-americà Brent Fayas i l'actitud de la dominicana Tokisha i un sample d'Spandau Ballet que ho peta. La cançó es diu Suave.
1: You want me to give you more? You're top five, but you be tapping out cause you can't take

0: Ritmes llatins, rap, soul i tot molt ben posat, cortesia de Brent Faiyaz i de Tokisha. I tornem cap a casa, cap a Catalunya, perquè vull que flotem tots ara amb els raps intel·ligents, amb la psicodèlia de Homes Llúdriga. La cançó és del 2019 i es diu Tila i Camamiles.
1: Es desencadena davant d'una situació de perill. Estimula el nostre organisme impulsant la nostra capacitat d'esforç per lluitar o fugir.

es complica. La vida és més fàcil com te la compliques. Sento la sensació de la gota que està a la pica, esperant a caure pel forat de la sortida, esperant com sempre però amb l'empenta.

Tinc un ús a la gola, l'estómac encongit. Enyoro el meu llit sovint, no és broma. A la merda els problemes que el cervell em crea i em cremen. Normalment de nit, a tones, estones, a soles, tot va sobre rodes. Però necessito algú al costat, qui sap, this is Otter Fam. Tu creus que ets així de crack, jo per si de cas vaig

és ansietat, molta pressió i és cap a baix. Controla la situació, calma i suporta el dolor. Tot ho hem notat, és ansietat, molta pressió i és cap a baix. Controla la situació, calma i suporta el dolor.

i de l'univers poètic i un pèl psicodèlic d'Homes Llúdriga, fem un salt en el temps i viatgem als anys 90 perquè vull escoltar la fusió perfecta entre jazz i rap. Anem al segon àlbum de la famosa sèrie Jazz Matas. La veu és del raper Guru, en pau descansi. La trompeta és el també difunt Freddie Hubbard. El track es diu Something in

El rap més cool sona avui ben fort als vostres auriculars gràcies a Beats per Minut. Ja ho sabeu, el programa de música electrònica dedicat. La sessió continua amb els pianos i el soul del raper de Chicago, Lupe Fiasco. La cançó és de l'any 2025. Es titula High Note.

I continuem amb els samples d'òpera del raper de Tennessee, Isaiah Rashad. Molt recomanable el seu àlbum de 2026, It's Been Awful. Un àlbum amb cançons tan bones com aquesta, Same Shit.

La veu trencada i els samples d'òpera d'Isaiah Rashad. I ens quedem en aquesta vibració de club nocturn de jazz per escoltar una de les cançons més recents del nord-americà Overcast, un dels autors més creatius de l'escena actual. De Overcast escoltem la cançó Small Talk.

I dels ritmes d'Overcast passarem a la fusió perfecta de jazz, R&B, rap i pop que proposa la nord-americana Samara Sen. Del seu mini-àlbum de 2026 titulat Deter, escoltem la cançó Highest.

0: La música que somien les ovelles elèctriques a Beats per Minut. Amb Òscar Broc.
1: Ens agrada el rap en totes les seves vessants, des de la més dura i combativa fins a la més cool i elegant, que és el rap que avui precisament ens interessa aquí a Beats per Minut. I aquí té molt a dir la Fàtima Niyama Warner, coneguda artísticament com No Name. La de Chicago ens porta la cançó 100 Acres.

0: Continuem amb més rap elegant, cool, i aquest cop fet aquí, a la nostra terra. És el raper Banks, guanyador del Catalunya Freestyle de 2026. I la cançó, Temps Millors.
1: Soc un tou que va de dur, un tou que està fent dur. Està ple de modern, ja no puc si sóc del 2001. Venen idees nets, tenint el cor ben brut. Guess who?

I dels raps del mataroní Banks passarem a un dels rapers amb més pedigrí del panorama nord-americà actual. Amb només 30 anys, Denzel Curry s'ha convertit en un referent de l'underground gràcies a cançons com aquesta, Cold Night in Hell. Hey,

0: La música que somien les ovelles elèctriques a Beats per Minut. AICAT. Amb Òscar Bro.
1: El rap també pot ser melòdic, jazzístic, elegant. Això estem demostrant avui, aquí, a Beats per Minut. I estem fent el treball amb autèntics cracs d'aquest gènere. I també amb penya catalana gufot de conya, com els Lins EFX. El track es diu La poma i la serp.

0: graïn com coi sortint de teix. Desgran un raïm conduint a mans i nois. Per aquí lluïm un passat moix, corrent coix, els seus ulls humils, els meus dits moix. Tots aquells nois no et valoren com cal. Jo et baixo el món, et faig petons roncant. Sóc el noi de la jonca, és molt alt per i recals a la tronca. Em surt de dins, de les nadius de l'atmosfera. El teu amic és un fantasma de l'Ope. Reaccions en secret, treu bazuques d'esquets. Dormit com les teves dents, m'embolico la corda, el pit i salto del jet. Gravo les meves inicials, el casquet obert.
1: Potser no seré capaç de tocar-me els turmells, però almenys seguiré educant aquests cadells. Vaig mitjà dormit com les teves dents, passaré un espòntex abans que te'n vagis, ho vull tot net. Em tens content, tira la basura, van pel carrer amb la bandera, no saben ni per on bufa el vent. Segueixen sent uns nens, escapen sempre del coneixement. La intel·ligència es persegueix, però ells corren més. 3.000 pensaments que em passen pel cervell a cada moment. Societat de cansament, em miren els teus ulls vermells sota el cervell. Tens la pell brillant de la calor a l'ambient. Aquests niñatos els han educat malament. No controlen el desig, la poma i la serp, la gana i la set, la bala o l'anell.
2: Són els catalans Lins FX marcant el pas del nou rap català de més qualitat. I la música, ja ho sabeu, no s'atura mai a beats per minut. La festa continua amb un dels rapers més en forma de l'estat de Califòrnia. És el Larry June amb material extra funky. La cançó es diu Love of Money.

0: Sons líquids, greus còsmics, soroll blanc. Bits per minut, AICAT.
1: Ens encanta el rap perquè no només és un estil electrònic, sinó perquè també és un univers molt variat on pots trobar ritmes durs i vibracions més suaus, més elegants. Continuem la sessió ara amb la jove rapera Rhapsody, una força de la natura que es presenta en societat amb cançons com aquesta, God, God.

Sada Rhapsody és una de les grans, grans raperes actuals i continuem amb més hip-hop, amb estil, amb elegància. Ara amb l'aliança entre IDK, Joy Balance i Brae. I un hit que recorda molt el rap dels anys 90. Es titula Clover.

I amb els ritmes nostàlgics de IDK, Joy Balance i Brae, això se'ns està acabant ja. Tenim temps per una cançó més, però abans heu de recordar que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i, evidentment, també a la plataforma digital 3Cat. L'Òscar Broc, el Víctor Villar, us deixem amb els catalans Adversaris i amb una cançó tremenda. Es diu La il·lusió és el finiquito de les ganes. Amb aquesta cançó us deixem. Adeu, família!

0: pregunto a l'aire com es pot... Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèrie Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Hunter, amb Raúl Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com estàs? Jo, encantat de donar-te la benvinguda a una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT.

0: Moltes gràcies per sintonitzar, iCat. Moltes gràcies per connectar amb el Sound Hunter.
1: Sound Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: I avui descobrim el pop quotidià de Trista i Gorda, cançons que troben poesia en la rutina i en les petites coses del dia a dia. La valenciana Lourdes Cassany ens avança el contingut de Després de l'oficina, el nou treball del seu projecte Trista i Gorda.
1: Sound Hunter.
0: I obrim Sound Hunter amb Lo Bueno, de Trista i Gorda.

0: Song Hunter, descobrint cançons.
1: Lo bueno nice d'una improvisació durant una sessió de gravació. Estava jo assajant alguna cosa i de sobte com que em vaig despistar i vaig començar a cantar una altra cosa, no? Totalment diferent, com una mena d'escriptura automàtica. I bueno, d'alguna manera em va quedar al cap i la vaig rescatar per a treballar en aquesta idea. Després, per a la segona part, em venia una mica La vida és un carnaval, de Celia Cruz, però passada pel filtre de la introspecció, per una atmosfera més pesada, més misteriosa, perquè no saps què va passar. També perquè és aquesta idea d'alguna cosa que et ve al cap, com un record o una persona que et costa deixar anar. I per això en la cançó crec que se sent com una cosa com molt pesada en les guitarres i tal. I bueno, al final el missatge és super positiu i diu: t'espantaràs, però no et preocupes, que ara ve logo.
2: La Lourdes Cassany, ànima de Trista i Gorda, visita avui el Song Hunter per presentar-nos les seves noves cançons. I aquesta, Lo Bueno, n'és una. Trista i Gorda inclou aquest tema al seu primer LP, Després de l'Oficina, que surt el dia 6 de novembre de la mà del segell del Baix Camp No Aloha Records. La petita discogràfica independent en base d'operacions a Pratdip ja havia publicat el primer treball de Trista i Gorda, l'EP Bolsa Gigante Cemento Mar, i ara edita aquest nou disc del projecte de la valenciana Lourdes Cassany. Un artista amb una trajectòria vinculada a l'escena underground valenciana que ha format part de bandes com El Ser Humano, Sempere o Papada, i entre d'altres també ha acompanyat en directe a músics com Rick Treffers. Avui, la Lourdes ens explica què trobarem en aquest Després de l'Oficina de Trista i Gorda.
1: Després de l'Oficina és un disc gravat a casa. Són cançons que parlen de la quotidianitat, de situacions que et pots trobar en el teu dia a dia i de diferents maneres de sobreviure a aquesta rutina. Moltes tiren al voltant de situacions en el treball o de la motxilla que t'emportes a casa. Hi ha també pues, una part molt personal i íntima, perquè al final són reflexions sobre com jo gestiono aquestes situacions i aquesta rutina, no? Moltes vegades pues, recorrim, per exemple, a l'humor i tal. Després les lletres tenen molt de haiku, de repetició, hi ha molt de loop en el disc i també de com eixir-ne, d'aquest loop. En general és un disc optimista i és com una mena de cançó d'autoajuda per a mi. A nivell sonor, els elements varien bastant segons la cançó també, però hi ha una cosa que està en totes, que són les veus. Juga molt amb elles i moltes vegades, sobretot en les parts instrumentals, funcionen quasi com un instrument. També he introduït sons ambientals i hi ha bateries, baixos i guitarres, però depèn molt de cada tema. I tot el joc amb els loops i la repetició també està bastant present en el disc.
2: La Lourdes Cassany, al capdavant de Trista i Gorda, publica nou material aquest novembre. El disc es diu Després de l'Oficina i és el segon treball, primer LP, de Trista i Gorda. Moltes gràcies a la Lourdes per passar-se avui pel Song Hunter i mentre esperem que s'alliberin la resta de cançons del disc, l'acomiadem amb un altre avançament de Després de l'Oficina. Per favor, cançó que també ens presenta la Lourdes Cassany.
1: Per favor, és la cançó que obri el disc i també és la més llarga. Parla d'aquest punt de saturació, de situacions del dia a dia que et superen o a les quals no pots o no vols fer front en aquest moment perquè ja no pots més, no? Perquè ja estàs farta. I està tractada des de la ironia i l'humor. I la idea de la cançó va néixer anant a treballar i està basada en fets reals.

Seguim endavant al Songhunter i seguim descobrint cançons. Aquesta, titulada What If I Tried, la firma el grup Sunday June, un quintet amb base a Ginebra, Suïssa, comandat pel músic valencià Mario Pairo. El seu disc, titulat Cinema, surt també el dia 6 de novembre, com el de Trista i Gorda, el projecte de la també valenciana Lourdes Casany, amb qui obríem el Songhunter d'avui. I també de València ens arriben les noves harmonies dels també quintet Gazela. Visiten Barcelona el dia 8 d'octubre, Sala Apolo 2. Aquest és el nou reflejo de Gazela.

0: Continuem el Son Hunter Vicat remenant el sotabosc de les escenes musicals. Fum és una de les noves cançons dels barcelonins Cesc. El trio nascut al Baix Vallès presenta aquest octubre el seu primer LP, un disc que es diu Primer de Gel, i aquesta Fum és el single que l'avança.
1: Son Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: Com aquesta, que ens arriba des de Tarragona, la firmen els Sis Suite, una banda de pop d'influències 60s que treu ara el seu segon EP, un disc de quatre cançons titulat Instellar Limons, disc que publica en vinil de 7 polzades al segell també tarragoní Philatelia Records. Aquest és el so de She's Sweet i el seu Quiet Place.

0: Més novetats al Song Hunter dedicat al duet català-basc Pimpil Impussis, o el que és el mateix, la Raquel Pagès i la Anne Barcena, deixen anar No te olvides de mi com a avançament del seu tercer LP.
1: Song Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals a ICAT.
0: I ara, al Song Hunter, obrim l'agenda per a destacar algunes dates marcades. La primera, divendres 16 d'octubre, a la Sala Taro del barri de Sants de Barcelona. Visita dels francesos Gen Senior Weekend.

0: la descoberta setmanal del Song Hunter.
1: Gens Senior Weekend sonant al Song Hunter dedicat amb el seu tema The Senior de Firmé. Les senyals de fum d'aquesta banda de Perpinyà. Gens Senior Weekend, que pugen a l'escenari de la Sala Taro de Barcelona divendres 16 d'octubre.
0: Song Hunter a ICAT.
1: I el dia següent, dissabte 17 d'octubre, i també a Barcelona, però a la Sala Abloat, festa gran, perquè el mític club barceloní Magic in the Air Club celebra el seu 30 aniversari i ho fa amb les actuacions de The Falcon Maze, Los Retrovisores i Sidoní, que recuperem ara des del seu EP de debut Dragonfly, disc que de ben segur va sonar molt als inicis del Magic in the Air Club. Sidoní, Beautiful Stranger.

I aquest era el so de Sidonie l'any 2000. Beautiful Stranger forma part del debut dels barcelonins Sidonie, aquell mític EP titulat Dragonfly. La música de la banda va estar molt present a moltes de les nits en aquell incipient Magic Indie Air Club, que ara celebra el seu 30 aniversari amb una festa el 17 d'octubre a la sala Upload de Barcelona, amb un munt de DJs, entre els que destaquen el britànic Eddie Piller i la també impulsora del Magic Indie Air Club, la Neida Faura, més coneguda com Neida Fever. També hi ha les actuacions, com dèiem abans, dels Sidonie, els francesos de Falcon Maze i els barcelonins Los Retrovisores, o sigui que festa gran. Aquesta és un mundo aparte de Los Retrovisores.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, segueixes al Sound Hunter i ara hem deixat sonar la música dels Samboians Trau i el seu Xocolata sembla que algú s'ha autoplagiat. Trau és una de les bandes que formen part del cartell d'aquest any de la Medusa Fest. El dia 24 d'octubre a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú amb Trau, Durrut i T'estimo, Garrafa Nadal, Bucòlic, Surroca, Col·lectiu Tonyina i Minibús Intergalàctic. Els gironins Minibús Intergalàctic presenten en aquesta edició de la Medusa Fest les cançons del seu nou disc, Moviment Oscil·lant Polinònic. Disc on trobem aquesta blau i són Minibús Intergalàctic.

0: I abans de tancar edició del Song Hunter hem deixat sonar aquesta The Dreamer, nou single del grup britànic Pale Blue Eyes. El trio de Sheffield és un dels noms de la primera edició del festival Loveless, un sarau dedicat a les sonoritats shoegaze, dream pop, post-punk i, en general, sorolloses. Loveless Fest, en clar homenatge al clàssic de My Bloody Valentine, un dels referents de l'estil festival Loveless, amb les actuacions de Pale Blue Eyes, Slow Crash, Darmstadt, Salvana i Boom Motion Club. Dia 24 d'octubre, sala Upload de Barcelona.
1: Song Hunter.
0: I també el 24 d'octubre, però a l'absenta del Raval, a Barcelona també, els qui presenten les seves cançons en directe són el grup de Sitges, Rajada.

0: Song Hunter, descobrint cançons.
1: Temps de fer. Aquesta és una de les cançons incloses al EP Més Merda d'aquest trio català Rajada, que des del 2021, any del seu debut, han publicat 3 EPs. La banda, formada per 3 músics, 2 del Garraf i un altre del barcelonès, presenten les seves cançons en directe a l'Absenta del Raval a Barcelona, el dia 24 d'octubre. En un saraó també pugen a l'escenari Psycho Rebel Front i Low Blows.
0: Song Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
1: I una última data de l'agenda. De fet, són 2. El dia 30 d'octubre, al Neo Mojo Club de Tarragona, i el 9 d'octubre, al Garatge 1950 del Prat de Llobregat. Aquestes dues dates, qui pugen a l'escenari són els Delay Lamas, el nou projecte liderat pel guitarrista i cantant italià establert a Barcelona, Jason Jeans. Delay Lamas aposten per un irreverent freak beat a base de garatge, rhythm and blues i rock psicodèlic. Boogeyman és el primer single dels Delay Lamas.

0: Boogeyman, la música de Dalai Lama, se'ns deixa la recta final del Song Hunter d'avui.
1: Song Hunter, amb Raül Hinojosa.
0: Marxem, però et recordo que tornem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia Dicatos, sempre que vulguis, en podcast a la plataforma 3CAT. Si escrius al cercador de la plataforma Song Hunter, accedeixes directament a tot l'històric del programa, un munt de capítols des de l'any 2013. Tanquem edició amb una novetat. Daga Voladora, el projecte de la madrilenya Cristina Plaza, que recordem de Los Eternos o Clovis, des de fa ja una dècada publica paral·lelament cançons com a Daga Voladora, i ara avança el seu nou treball, un disc que es diu La Luna sobre el Desierto, un disc que s'obre amb aquesta cançó

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui,
4: el Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck.
5: Escoltes, ICAT. El Fotimer, amb Àlex Torío.

Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa amb afany culturitzador. Avui ens anem a l'any 1976 i és interessant explicar el context que justifica el disc. Frank Zappa havia descobert que el seu mànager de pràcticament tota la vida, Herb Cohen, li havia estat fotent diners. Ho va descobrir quan un xec al seu nom, a més per la distribuïdora que ell tenia, que era Warner, havia estat cobrat i gastat pel mànager i el seu germà, crec que per pagar-se unes vacances. D'això en va fer una cançó anys després. Herb Cohen i Zappa havien fundat plegats fins a tres segells, Bizarre, Straight i Disc Read, que eren el que estaven en aquell moment publicant. I tot ho tenien a mitges, teòricament. Zappa va demandar a Cohen en descobrir que molts diners havien desaparegut i, clar, la justícia, per abans de prendre cap decisió, el primer que va fer va ser bloquejar els comptes de l'empresa. Per tant, Zappa es va trobar sense diners per pagar els músics, els molts músics que solia tenir a sou. La solució per poder seguir publicant música va ser deixar el segell aquest discret i anar

directament a la distribuïdora, a la Major Warner, i va publicar mails ja com a segell, no com a simplement distribuïdora o subsidiari. Però clar, no podia pagar músics, no tenia diners, no tenia liquidesa, no? Això es diu. I el que va fer va agafar un jove bateria, Terry Bozzio, que amb el temps s'ha convertit en un mite, i el va tancar a l'estudi amb ell, ells dos sols. I això explica que aquest disc que escoltem avui, Zoot a Lourdes, tant la música com la mateixa foto de la portada demostra un Zappa inusual, desprovist d'aquestes bandes tan grans que ell solia portar, i més aviat sembla que estigui tocant amb una banda de quartet clàssic de rock, que podria ser una portada dels Rolling Stones. I la realitat és que no hi ha ni tan sols aquests quatre membres, bàsicament tot ho toquen Zappa i Bozzio. Els altres dos músics són els que van, quan ja estava gravat el disc, van fer la foto, perquè són els que van anar de gira, de la gira del Zoot a Lourdes. És un disc que el va gravar a Record Plant Studio a Los Angeles en jornades que el tenien molt esgotat. Zappa tocava tot, guitarra, baixos, teclats, i cantava moltes cançons. Posteriorment es van afegir algunes coses a sobre, però també es van recuperar gravacions antigues d'algunes cançons que ja tenia treballades abans, com la marimba de Ruth Underwood o els saxos que havia gravat el seu marit Ian, o l'harmònica que va gravar en un parell de cançons, Captain Beefheart. En aquesta cançó que acabem d'escoltar, que obre el disc, també hi ha aquesta veu en falset de Davy Moiré, que en una altra mostra de recursos davant el problema del baix pressupost, resulta que era el tècnic de so, l'enginyer de so que manegava la taula. Però sabia cantar en falset i vinga, doncs escolta, vine aquí a cantar tu això. I ho va fer dos o tres vegades més, en aquest disc un parell de cops, i després en l'Estudi Tan, un disc posterior, i el Shake Your Booty també hi canta algun tros. Aquesta cançó que estem parlant, que és la que hem escoltat ara, és Wind Up Working in a Gas Station. En el típic to d'humor de Frank Zappa, parla sobre algú amb un futur laboral poc prometedor, no? Acabaràs treballant en una benzinera. Ara ja l'hem escoltat, la cançó, però si la recupereu, fixeu-vos en la bateria de Terry Bozzio, que és increïble. Torneu-la a escoltar. La segona cançó. És una de les grans cançons de solo de guitarra de Frank Zappa, una instrumental que va gravar, aquesta presa està gravada en directe en un concert a Japó. Això ho feia molt Zappa, avançar cançons que no havien estat a discos, fer-les en directe, no? De fet, té discos fins i tot com el meravellós Roxy and Elsewhere, on totes les cançons del directe són noves. I aquesta és Black Napkins. Ja veureu com toca, quin solo tan espectacular, juga amb la velocitat, a vegades fa aquests frasejos típics seus de gran velocitat, però en altres moments més sentits deixa que corri aire i recorda a algú a qui ell tenia en certa consideració, que era Santana.

he baixat la cançó amb un fade out meu perquè en realitat estava enganxada amb la següent. Black Napkins, el títol aquest de Tovallons Negres. Moltes vegades les cançons instrumentals, els títols són bastant arbitraris i casuals. En aquest cas és que a la gira que estaven a Japó, on van gravar la cançó, van sopar a un lloc on els tovallons eren de color negre i era una cosa molt poc habitual en l'any 75, i això va ser en un sopar per aquella gira de Japó. Com us deia, Black Napkins va empalmada amb la següent cançó, que potser diríem que és la peça que domina el disc, que és The Torture Never Stops, la tortura mai s'acaba. És una cançó de terror sobre una tortura exercida a una masmorra subterrània, imaginem, amb animals fastigosos, vòmits a terra i objectes per fer dur a terme aquesta tortura, incloent una inquietant salsitxa de ferro.

snack and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man.

És genial, aquesta cançó. Aquests crits que sentíem eren fets per la dona de Zappa, Gail, i una amiga seva. Es veu que tenia gravades fins a 4 hores de crits i gemecs d'elles dues, i les va seleccionar fins a tenir el que li va semblar millor per aquesta cançó de gairebé 10 minuts. A mi sempre m'ha fet pensar en aquesta barreja de terror i humor de Rocky Horror Picture Show, que és precisament d'aquella època també. 75, 76, per ahí. En realitat no és que ells s'inspirés en Rocky Horror, sinó que tenien en comú la referència a les pel·lis de terror de sèrie B dels anys 50, perquè Zappa era un gran fan d'aquestes pel·lícules. La primera cara del disc acabarà amb Mrs. Pinky, una cançó dedicada a una nina inflable, Mrs. Pinky, la senyoreta de color rosa. A la lletra ens entenem que el preu de la nina és $69.95, i també que la fa servir quan la dona no és a casa. Hard rock i humor.

0: El Fotiner, 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: En una volta a l'LP ens trobem amb el primer single que va publicar, que és Finer, Finer, on Zappa es permet donar consells als homes sobre com aconseguir lligar amb dones. La idea, bàsicament, és fer veure que no ets intel·ligent, que va molt bé fer-se el tonto. No estic segur que sigui un consell que funcioni, però les lletres de Frank Zappa mai tenen excessiva profunditat. Per damunt de tot, el que vol és fer riure amb una música complicadíssima, però unes lletres que desmitifiquen una mica tota la complexitat de la part musical.

Doncs enganxada en aquesta Finer Finer, ens trobem amb una altra cançó instrumental, que és Friendly Little Finger. No podem saber quin és aquest amistós dit petit al que fa referència, ni quina és la funció per la qual ens ajuda. La cançó està gravada amb un mètode que va inventar Zappa, que normalment en els concerts era capaç d'inventar solos, i tot el que feia ho gravava, i ho gravava per pistes, és a dir, podia tenir aïllat el solo de guitarra que va improvisar en una cançó, sense que sonés de fons la resta d'instruments del concert. Això que se'n diu gravar per línia. Llavors, agafava solos que li havien agradat i construïa una base a l'estudi, posteriorment, anys, mesos després, i feia una base de manera que en realitat escoltes dues cançons alhora que intenten estar el més coordinades possibles. Això li va anomenar ell el nom tècnic d'aquesta manera d'escriure cançons, que ho va fer Walter Bass, li deia xenocronia.

Arribem a la setena cançó, novament una mica de hard rock, la cançó Wonderful Wino. És una cançó que originalment l'havia escrit amb el seu amic Jeff Simmons el 1969, i Simmons l'havia publicat en un disc propi. La lletra parla sobre un indigent aficionat al vi.

Wonderful Wino. Wino és la paraula en anglès per referir-se als borratxos de carrer. El disc té 9 cançons. Anem amb la vuitena, penúltima, que és un altre instrumental, és la que porta el títol del disc, o dona títol al disc, que és Zoot Allures. Zoot Allures, per cert, és un joc de paraules. En francès, l'expressió Zoot Allures significa alguna cosa com ai, carai, però escrita en anglès com ho fa ell, Z-O-O-T, i Allures, significa els encants del zoot. I zoot és la roba extravagant que els músics de jazz dels anys 40 duien. Pantalons de cintura molt alta, molt amples, americanes amb unes ombreres increïbles i barrets també molt, molt amples.

Aquesta era l'elegant i complexa Zoot Allures, una gran instrumental de, també de la carrera de Zappa, penúltima d'un disc que hauria d'haver estat un disc doble, però al final es va quedar així amb només 9 cançons, i la darrera d'elles és Disco Boy, que va ser el segon single. Clar, Disco Boy, per què diu això? Doncs mireu, la música disco, la cultura de la discoteca, anava de pujada a partir del 74, que Gloria Gaynor havia publicat el Never Can Say Goodbye, o Lady Marmalade també és d'aquell any, de la Belle. Els Bee Gees havien publicat You Should Be Dancing, amb aquest falset que Zappa li demana a l'enginyer de so que repeteixi, no?, en Wind Up Working in a Gas Station, i també aquí a Disco Boy. Aquí ens fa aquestes coses que feia Zappa moltes vegades en les lletres, d'escriure un personatge per enfotre-se'n, no? En aquest cas, un noi de discoteca, Disco Boy, que es passa el dia preparant-se davant el mirall per anar a la disco a triomfar.

Doncs així acaba el disc Zoot Allures. Com us he dit abans, és un disc que estava previst que fos doble abans de que hi haguessin tots aquests problemes econòmics. I, bueno, és que a Zappa mai li faltaven idees i cançons. Com que finalment va haver de canviar el seu concepte original per culpa del pressupost i també per les pors legals de veure què passaria amb els drets de les cançons, amb aquest litigi que tenia amb l'ex-manager, doncs algunes cançons van quedar aparcades del que havia de ser un disc doble. El conflicte legal aquest va durar molt, es va acabar l'any 82, però entremig hi havia com pors de què podia passar, tenia ell encara un contracte per 4 discos més amb la companyia Discreet, i els va fer d'aquella manera, agafant coses d'aquí i d'allà, sense moltíssima il·lusió, però la veritat és que d'aquests 4 discos jo trobo que 3 són molt bons. El directe de Zappa i New York és increïble, i a mi m'agrada moltíssim el Sleep Dirt. Després hi ha el Studio Tan, més divertit, més lleuger, i l'Orchestra Favorites, també en aquesta línia. A mi m'agrada molt Sleep Dirt, que el va publicar el 79, amb aquestes coses de dir, hosti, millor que no que entregui aquests 4 discos i ja m'oblido del contracte amb Discreet. I la veritat és que per mi Sleep Dirt clarament és un disc fet de cançons que estan fetes en diferents moments, però ho trobo molt bo. I en surten unes quantes que haurien entrat dintre del doble Zoot Allures teòric. Llavors, per acabar el programa, he pensat que farem això. Escoltarem les 3 cançons que surten al disc Sleep Dirt que haurien d'haver entrat en el teòric doble Zoot Allures. Altres cançons del Zoot Allures van sortir a la venda ja amb Zappa mort. Crec que va ser el primer disc que van publicar quan ja havia mort, que és el Lazer. Es deia Lazer. I hi ha unes quantes més, i amb això tindríem tots els Zoot Allures. Escoltarem Filthy Habits, que és la cançó que obre el Sleep Dirt. Després escoltarem la meravellosa Sleep Dirt, una cançó de guitarres tècnica espectacular. I després la llarguíssima cançó de 13 minuts, The Ocean is the Ultimate Solution. Amb això ens acomiadem fins la setmana que ve.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

can't go wrong trying to make things right.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
2: ICAT, la ràdio inquieta.
4: Yeah, Poggioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual, i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.